Puja la ràdio i apri que se ne va l'or. Vull anar a la universitat.